coneguts a l'àmbit cultural valencià. El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Vinyarrock i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Tot ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'una expressió que pot desconnectar a qui ve de fora, ara després. Vol dir que sí, que es farà, però no immediatament, sense pressa, sense un moment exacte. I això quan ho faràs? Ara després. No és un no, però tampoc és un ara mateix. És una manera molt nostra de dir que tot arribarà, però al seu ritme, que no cal córrer, que no tot és urgent. I així, sense adonar-nos, anem organitzant la vida. Amb calma, amb pausa, perquè hi ha coses que necessiten temps. I així, sabem esperar, encara que siga, a la nostra manera.